0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
3: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Dos dispositius policials Campai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès actuar contra diversos delictes i infraccions administratives. A Anglès, l'operatiu es va fer en dos bars del carrer Girona i va acabar amb 41 persones identificades i un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública. Aquí es van intervenir 57 grams d'haixís. En el cas de Lloret de Mar, el dispositiu va identificar 8 persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents i va controlar 13 persones en matèria d'estrangeria. 6 van ser denunciades amb expedients d'expulsió. I Pineda de Mar celebrarà aquest dissabte 29 d'agost la 40a trobada de gegants, una edició especial que reunirà 18 colles i més de 40 figures de Catalunya, Navarra i la Catalunya Nord. La cita serà un dels actes destacats de la Festa Major i servirà també per presentar els nous vestits dels gegants de Pineda, coincidint amb els seus 40 anys d'història. Les figures han estat sotmeses durant més d'un any a una restauració integral al taller Casserres de Solsona, que ha renovat tant la part estètica com les estructures internes. De l'àmbit general, destaquem que el sindicat USTEC reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en el conflicte educatiu si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb els sindicats. L'organització considera que continuen pendents qüestions estructurals com la reducció de ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el reforç de l'escola pública. USTEC critica que a menys de dues setmanes de l'inici del curs encara no s'hagi convocat una nova reunió i manté la vaga prevista per al 8 de setembre, el primer dia de curs. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre del 2026 amb més de 30.000 espectadors, un 9% més que durant el mateix període de l'any passat. L'augment de públic també s'ha traduït en els resultats econòmics, amb prop d'un 25% més d'ingressos per la venda d'entrades. El creixement més destacat correspon a la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 espectadors, un 87% més que l'any anterior. També han crescut els usuaris de les sales d'assaig i les residències artístiques. El Teatre de Lloret presentarà aquest divendres 28 d'agost la nova programació de tardor. I la Festa Major de Palafolls estrena aquest any un concurs fotogràfic per captar les millors imatges de la celebració. El certamen, impulsat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, està obert tant a veïns com a visitants. Les fotografies hauran d'estar fetes durant els actes de la Festa Major i ser inèdites, és a dir, no poden haver estat publicades prèviament a les xarxes socials ni creades amb intel·ligència artificial. En la categoria d'adults es podran presentar imatges de la Diada Castellera, el Correfoc o de l'ambient general de la festa, mentre que els més petits tindran temàtica lliure. Les obres es presentaran digitalment a través de la plataforma Pixstar. El veredicte serà públic i en directe el 4 d'octubre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, on també es farà el lliurament de premis. De l'àmbit general, destaquem que l'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació d'un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta bancària al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els usuaris podran accedir al metro, l'autobús o el tren sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, validant el viatge amb una targeta de crèdit o dèbit o amb un dispositiu compatible. L'ATM preveu resoldre la licitació a finals d'aquest any amb l'objectiu que el nou sistema entri en funcionament durant el 2027. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a nuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 o 34 graus. Demà divendres, l'ambient serà similar al d'avui amb nuvolositat i clarianes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Per inscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor de

Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Dos dispositius policials Campai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès actuar contra diversos delictes i infraccions administratives. A Anglès, l'operatiu es va fer en dos bars del carrer Girona i va acabar amb 41 persones identificades i un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública, a qui es van intervenir 57 grams d'haixís. En el cas de Lloret de Mar, el dispositiu va identificar 8 persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents i va controlar 13 persones en matèria d'estrangeria. 6 van ser denunciades amb expedients d'expulsió. I Pineda de Mar celebrarà aquest dissabte 29 d'agost la 40a trobada de gegants, una edició especial que reunirà 18 colles i més de 40 figures de Catalunya, Navarra i la Catalunya Nord. La cita serà un dels actes destacats de la Festa Major i servirà també per presentar els nous vestits dels gegants de Pineda, coincidint amb els seus 40 anys d'història. Les figures han estat sotmeses durant més d'un any a una restauració integral al taller Casserres de Solsona, que ha renovat tant la part estètica com les estructures internes. De l'àmbit general, destaquem que el sindicat USTEC reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en el conflicte educatiu si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb els sindicats. L'organització considera que continuen pendents qüestions estructurals com la reducció de ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el reforç de l'escola pública. USTEC critica que a menys de dues setmanes de l'inici del curs encara no s'hagi convocat una nova reunió i manté la vaga prevista per al 8 de setembre, el primer dia de curs. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a Festival Micròmetre. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

0: Hem de canviar els mobles.
1: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
2: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
3: El so del forn de llenya. L'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vin al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre del 2026 amb més de 30.000 espectadors, un 9% més que durant el mateix període de l'any passat. L'augment de públic també s'ha traduït en els resultats econòmics, amb prop d'un 25% més d'ingressos per la venda d'entrades. El creixement més destacat correspon a la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 espectadors, un 87% més que l'any anterior. També han crescut els usuaris de les sales d'assaig i les residències artístiques. El Teatre de Lloret presentarà aquest divendres 28 d'agost la nova programació de tardor. I la Festa Major de Palafolls estrena aquest any un concurs fotogràfic per captar les millors imatges de la celebració. El certamen, impulsat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, està obert tant a veïns com a visitants. Les fotografies hauran d'estar fetes durant els actes de la Festa Major i ser inèdites, és a dir, no poden haver estat publicades prèviament a les xarxes socials ni creades amb intel·ligència artificial. En la categoria d'adults es podran presentar imatges de la Diada Castellera, el Correfoc o de l'ambient general de la festa, mentre que els més petits tindran temàtica lliure. Les obres es presentaran digitalment a través de la plataforma Pixstar. El veredicte serà públic i en directe el 4 d'octubre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, on també es farà el lliurament de premis. De l'àmbit general, destaquem que l'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació d'un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta bancària al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els usuaris podran accedir al metro, l'autobús o el tren sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, validant el viatge amb una targeta de crèdit o dèbit o amb un dispositiu compatible. L'ATM preveu resoldre la licitació a finals d'aquest any amb l'objectiu que el nou sistema entri en funcionament durant el 2027. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a nuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 o 34 graus. Demà divendres, l'ambient serà similar al d'avui amb nuvolositat i clarianes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
3: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
7: A l'agost obrim tots els dies.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
0: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès al matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb tapé o sound system, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festa.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home de 72 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dimecres a la tarda a la cala d'Escodolà, de Tossa de Mar. L'home estava nedant amb un familiar quan s'ha indisposat. La víctima ha estat treta de l'aigua, ja inconscient, i se li han practicat maniobres de reanimació, però no se li ha pogut salvar la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, ha desplaçat 3 ambulàncies. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany, el 15 de juny. I també destaquem avui que Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana, 29 i 30 d'agost, la segona fira solidària Enfirem-nos, una iniciativa destinada a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple i a recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Tots els diners recollits es destinaran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Durant els 2 dies s'han programat activitats per totes les edats, com un esmorzar solidari, contacontes, activitats esportives, zumba, un taller de batxata, una caminada i una rifa de paneres. De l'àmbit general, destaquem que diversos ciutadans espanyols continuen sense estar localitzats després de les greus riuades que afecten el Nepal. Exteriors demana als familiars i coneguts de persones que es trobin a les zones afectades que contactin amb els serveis d'emergència consular per facilitar-ne la localització. Les inundacions han deixat un elevat nombre de morts i desapareguts, entre els quals hi ha centenars de ciutadans estrangers. Les autoritats nepaleses continuen amb les operacions de recerca i rescat mentre s'actualitza el balanç de la catàstrofe. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres al matí estarà ennuvolat a partir del migdia, el sol predominarà, tot i que algunes bandes de núvols alts podran aparèixer. Les temperatures màximes se situaran entre 32 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: Hem de canviar els mobles.
5: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
6: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia. Radio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues. Es pot visitar fins al 29 d'agost. També fins al dia 30 d'agost hi ha la fira d'estiu d'11 del matí a 11 del vespre al carrer Ample, al Passeig de la Mestrança i al Passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost tenim la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al Passeig Cortils i Vieta. Destaquem a Lloret també aquest dijous la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila durant tot el dia i també aquest dijous el Concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'Església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar aquest dissabte 29 d'agost hi ha el Chill Outlet de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol i a Tossa de Mar el diumenge 30 d'agost, 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres 28 d'agost, actuació de Northern Celos i d'Engai Engai, i també el diumenge la Fira d'Estiu de Calella a la Riera Capaspre des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. A Pineda de Mar, des del dia 27, des d'avui fins al dia 30, hi ha Festa Major amb diverses activitats. També són aquests els últims dies de l'estiueja, la programació de diferents activitats programada per l'Ajuntament de Pineda de Mar per aquest estiu. A Santa Susana, el proper diumenge, 30 d'agost, tenim el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. I destaquem un parell d'activitats més, el Tons i Sons, el divendres, demà 28 d'agost, a Santa Coloma de Farners, amb Every Night, a partir de 8:45 de la nit, a l'església de Sant Andreu de Castanyet, i a Sant Hilari, el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
6: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Dos dispositius policials Campai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès actuar contra diversos delictes i infraccions administratives. A Anglès, l'operatiu es va fer en dos bars del carrer Girona i va acabar amb 41 persones identificades i un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública, a qui es van intervenir 57 grams d'haixís. En el cas de Lloret de Mar, el dispositiu va identificar 8 persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents i va controlar 13 persones en matèria d'estrangeria. 6 van ser denunciades amb expedients d'expulsió. I Pineda de Mar celebrarà aquest dissabte 29 d'agost la 40a trobada de gegants, una edició especial que reunirà 18 colles i més de 40 figures de Catalunya, Navarra i la Catalunya Nord. La cita serà un dels actes destacats de la Festa Major i servirà també per presentar els nous vestits dels gegants de Pineda, coincidint amb els seus 40 anys d'història. Les figures han estat sotmeses durant més d'un any a una restauració integral al taller Casserres de Solsona, que ha renovat tant la part estètica com les estructures internes. De l'àmbit general, destaquem que el sindicat USTEC reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en el conflicte educatiu si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb els sindicats. L'organització considera que continuen pendents qüestions estructurals com la reducció de ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el reforç de l'escola pública. USTEC critica que a menys de dues setmanes de l'inici del curs encara no s'hagi convocat una nova reunió i manté la vaga prevista per al 8 de setembre, el primer dia de curs. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Va, vinga, selfie.
5: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
6: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
4: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
2: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre del 2026 amb més de 30.000 espectadors, un 9% més que durant el mateix període de l'any passat. L'augment de públic també s'ha traduït en els resultats econòmics, amb prop d'un 25% més d'ingressos per la venda d'entrades. El creixement més destacat correspon a la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 espectadors, un 87% més que l'any anterior. També han crescut els usuaris de les sales d'assaig i les residències artístiques. El Teatre de Lloret presentarà aquest divendres 28 d'agost la nova programació de tardor. I la Festa Major de Palafolls estrena aquest any un concurs fotogràfic per captar les millors imatges de la celebració. El certamen, impulsat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, està obert tant a veïns com a visitants. Les fotografies hauran d'estar fetes durant els actes de la Festa Major i ser inèdites, és a dir, no poden haver estat publicades prèviament a les xarxes socials ni creades amb intel·ligència artificial. En la categoria d'adults es podran presentar imatges de la Diada Castellera, el correfoc o de l'ambient general de la festa, mentre que els més petits tindran temàtica lliure. Les obres es presentaran digitalment a través de la plataforma Pixstar. El veredicte serà públic i en directe el 4 d'octubre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, on també es farà el lliurament de premis. De l'àmbit general, destaquem que l'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació d'un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta bancària al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els usuaris podran accedir al metro, l'autobús o el tren sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, validant el viatge amb una targeta de crèdit o dèbit o amb un dispositiu compatible. L'ATM preveu resoldre la licitació a finals d'aquest any amb l'objectiu que el nou sistema entri en funcionament durant el 2027. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a nuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 o 34 graus. Demà divendres, l'ambient serà similar al d'avui amb nuvolositat i clarianes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propòsits.

0: Hostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home de 72 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dimecres a la tarda a la cala d'Escodolà, de Tossa de Mar. L'home estava nedant amb un familiar quan s'ha indisposat. La víctima ha estat treta de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no se li ha pogut salvar la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, hi ha desplaçat 3 ambulàncies. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany, el 15 de juny. I també destaquem avui que Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana, 29 i 30 d'agost, la segona fira solidària Enfirem-nos, una iniciativa destinada a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Tots els diners recollits es destinaran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Durant els 2 dies s'han programat activitats per totes les edats, com un esmorzar solidari, contacontes, activitats esportives, zumba, un taller de batxata, una caminada i una rifa de paneres. De l'àmbit general, destaquem que diversos ciutadans espanyols continuen sense estar localitzats després de les greus riuades que afecten el Nepal. Exteriors demana als familiars i coneguts de persones que es trobin a les zones afectades que contactin amb els serveis d'emergència consular per facilitar-ne la localització. Les inundacions han deixat un elevat nombre de morts i desapareguts, entre els quals hi ha centenars de ciutadans estrangers. Les autoritats nepaleses continuen amb les operacions de recerca i rescat mentre s'actualitza el balanç de la catàstrofe. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres al matí estarà ennuvolat a partir del migdia. El sol predominarà, tot i que algunes bandes de núvols alts podran aparèixer. Les temperatures màximes se situaran entre 32 i 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
4: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Dos dispositius policials Campai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès actuar contra diversos delictes i infraccions administratives. A Anglès, l'operatiu es va fer en dos bars del carrer Girona i va acabar amb 41 persones identificades i un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública, a qui es van intervenir 57 grams d'haixís. En el cas de Lloret de Mar, el dispositiu va identificar 8 persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents i va controlar 13 persones en matèria d'estrangeria. 6 van ser denunciades amb expedients d'expulsió. I Pineda de Mar celebrarà aquest dissabte 29 d'agost la 40a trobada de gegants, una edició especial que reunirà 18 colles i més de 40 figures de Catalunya, Navarra i la Catalunya Nord. La cita serà un dels actes destacats de la Festa Major i servirà també per presentar els nous vestits dels gegants de Pineda, coincidint amb els seus 40 anys d'història. Les figures han estat sotmeses durant més d'un any a una restauració integral al taller Casserres de Solsona, que ha renovat tant la part estètica com les estructures internes. De l'àmbit general, destaquem que el sindicat USTEC reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en el conflicte educatiu si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb els sindicats. L'organització considera que continuen pendents qüestions estructurals com la reducció de ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el reforç de l'escola pública. USTEC critica que a menys de dues setmanes de l'inici del curs encara no s'hagi convocat una nova reunió i manté la vaga prevista per al 8 de setembre, el primer dia de curs. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Ràdio Marina.
6: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en...

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per a presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.
4: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
5: Hi haurà cotxes elèctrics?
4: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
6: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
7: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
8: L'has portat al dentista?
7: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
8: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
9: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre del 2026 amb més de 30.000 espectadors, un 9% més que durant el mateix període de l'any passat. L'augment de públic també s'ha traduït en els resultats econòmics, amb prop d'un 25% més d'ingressos per la venda d'entrades. El creixement més destacat correspon a la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 espectadors, un 87% més que l'any anterior. També han crescut els usuaris de les sales d'assaig i les residències artístiques. El Teatre de Lloret presentarà aquest divendres 28 d'agost la nova programació de tardor. I la Festa Major de Palafolls estrena aquest any un concurs fotogràfic per captar les millors imatges de la celebració. El certamen, impulsat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, està obert tant a veïns com a visitants. Les fotografies hauran d'estar fetes durant els actes de la Festa Major i ser inèdites, és a dir, no poden haver estat publicades prèviament a les xarxes socials ni creades amb intel·ligència artificial. En la categoria d'adults es podran presentar imatges de la Diada Castellera, el Correfoc o de l'ambient general de la festa, mentre que els més petits tindran temàtica lliure. Les obres es presentaran digitalment a través de la plataforma Pixstar. El veredicte serà públic i en directe el 4 d'octubre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, on també es farà el lliurament de premis. De l'àmbit general, destaquem que l'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació d'un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta bancària al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els usuaris podran accedir al metro, l'autobús o el tren sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, validant el viatge amb una targeta de crèdit o dèbit o amb un dispositiu compatible. L'ATM preveu resoldre la licitació a finals d'aquest any amb l'objectiu que el nou sistema entri en funcionament durant el 2027. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 o 34 graus. Demà divendres, l'ambient serà similar al d'avui amb nuvolositat i clarianes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
7: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el tast al mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Torna Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis! Radio Marina.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues. Es pot visitar fins al 29 d'agost. També fins al dia 30 d'agost hi ha la Fira d'Estiu d'11 del matí a 11 del vespre al carrer Ample, al Passeig de la Mestrança i al Passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost tenim la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al Passeig Cortils i Vieta. Destaquem a Lloret també aquest dijous la Fira Alimentària Artesana a la plaça de la Vila durant tot el dia i també aquest dijous el concert Mediterrani en Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, aquest dissabte 29 d'agost, hi ha el Chill Outlet de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol i a Tossa de Mar el diumenge 30 d'agost, 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el Festival Nits d'Estiu, aquest divendres 28 d'agost, actuació de Northern Celos i d'Engai Engai, i també el diumenge la Fira d'Estiu de Calella a la Riera Capaspra des de les 5 de la tarda fins les 11 de la nit. A Pineda de Mar, des del dia 27, des d'avui fins al dia 30, hi ha Festa Major amb diverses activitats. També són aquests els últims dies de l'estiuejat, la programació de diferents activitats programada per l'Ajuntament de Pineda de Mar per aquest estiu. A Santa Susana, el proper diumenge, 30 d'agost, tenim el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. I destaquem un parell d'activitats més, el Tons i Sons, el divendres, demà 28 d'agost, a Santa Coloma de Farners, amb Every Night, a partir de 8:45 de la nit, a l'església de Sant Andreu de Castanyet, i a Sant Hilari, el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
4: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home de 72 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dimecres a la tarda a la cala d'Escodolà, de Tossa de Mar. L'home estava nedant amb un familiar quan s'ha indisposat. La víctima ha estat treta de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no se li ha pogut salvar la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEMI, ha desplaçat 3 ambulàncies. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany, el 15 de juny. I també destaquem avui que Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana, 29 i 30 d'agost, la segona fira solidària Enfirem-nos, una iniciativa destinada a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Tots els diners recollits es destinaran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Durant els 2 dies s'han programat activitats per totes les edats, com un esmorzar solidari, contacontes, activitats esportives, zumba, un taller de batxata, una caminada i una rifa de paneres. De l'àmbit general, destaquem que diversos ciutadans espanyols continuen sense estar localitzats després de les greus riuades que afecten el Nepal. Exteriors demana als familiars i coneguts de persones que es trobin a les zones afectades que contactin amb els serveis d'emergència consular per facilitar-ne la localització. Les inundacions han deixat un elevat nombre de morts i desapareguts, entre els quals hi ha centenars de ciutadans estrangers. Les autoritats nepaleses continuen amb les operacions de recerca i rescat mentre s'actualitza el balanç de la catàstrofe. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres al matí estarà ennuvolat a partir del migdia. El sol predominarà, tot i que algunes bandes de núvols alts podran aparèixer. Les temperatures màximes se situaran entre 32 i 33 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
4: Hola, Gala.
5: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
4: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
5: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: ser aquest temps de merda, deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a punt

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web. Ràdio Maria.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
3: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
4: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
3: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
4: Genial!
3: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 350918.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Dos dispositius policials Campai desplegats a Anglès i Lloret de Mar han permès actuar contra diversos delictes i infraccions administratives. A Anglès, l'operatiu es va fer en dos bars del carrer Girona i va acabar amb 41 persones identificades i un detingut per un presumpte delicte contra la salut pública. Aquí es van intervenir 57 grams d'haixís. En el cas de Lloret de Mar, el dispositiu va identificar 8 persones multireincidents que acumulaven 43 antecedents i va controlar 13 persones en matèria d'estrangeria. 6 van ser denunciades amb expedients d'expulsió. I Pineda de Mar celebrarà aquest dissabte 29 d'agost la 40a trobada de gegants, una edició especial que reunirà 18 colles i més de 40 figures de Catalunya, Navarra i la Catalunya Nord. La cita serà un dels actes destacats de la Festa Major i servirà també per presentar els nous vestits dels gegants de Pineda, coincidint amb els seus 40 anys d'història. Les figures han estat sotmeses durant més d'un any a una restauració integral al taller Casserres de Solsona, que ha renovat tant la part estètica com les estructures internes. De l'àmbit general, destaquem que el sindicat USTEC reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que intervingui en el conflicte educatiu si la consellera d'Educació, Esther Niubó, no reprèn les negociacions amb els sindicats. L'organització considera que continuen pendents qüestions estructurals com la reducció de ràtios, la inclusió educativa, les infraestructures, el català o el reforç de l'escola pública. USTEC critica que a menys de dues setmanes de l'inici del curs encara no s'hagi convocat una nova reunió i manté la vaga prevista per al 8 de setembre, el primer dia de curs. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a ennuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 i 34 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 5 de setembre. Cap de llom de porc, 7,95 euros al quilo. Costella de porc, 7,95 euros al quilo. Xurís criollo, 7,95 euros al quilo. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre del 2026 amb més de 30.000 espectadors, un 9% més que durant el mateix període de l'any passat. L'augment de públic també s'ha traduït en els resultats econòmics, amb prop d'un 25% més d'ingressos per la venda d'entrades. El creixement més destacat correspon a la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 espectadors, un 87% més que l'any anterior. També han crescut els usuaris de les sales d'assaig i les residències artístiques. El Teatre de Lloret presentarà aquest divendres 28 d'agost la nova programació de tardor. I la Festa Major de Palafolls estrena aquest any un concurs fotogràfic per captar les millors imatges de la celebració. El certamen, impulsat per l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC, en col·laboració amb l'Ajuntament, està obert tant a veïns com a visitants. Les fotografies hauran d'estar fetes durant els actes de la Festa Major i ser inèdites, és a dir, no poden haver estat publicades prèviament a les xarxes socials ni creades amb intel·ligència artificial. En la categoria d'adults es podran presentar imatges de la Diada Castellera, el Correfoc o de l'ambient general de la festa, mentre que els més petits tindran temàtica lliure. Les obres es presentaran digitalment a través de la plataforma Pixstar. El veredicte serà públic i en directe el 4 d'octubre a l'Escola Municipal de Música i Dansa, on també es farà el lliurament de premis. De l'àmbit general, destaquem que l'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació d'un nou sistema que permetrà pagar directament amb targeta bancària al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els usuaris podran accedir al metro, l'autobús o el tren sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, validant el viatge amb una targeta de crèdit o dèbit o amb un dispositiu compatible. L'ATM preveu resoldre la licitació a finals d'aquest any amb l'objectiu que el nou sistema entri en funcionament durant el 2027. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, ambient que variarà d'assolellat a nuvolat al llarg de la jornada, amb temperatures màximes que assoliran els 32 o 34 graus. Demà divendres, l'ambient serà similar al d'avui amb nuvolositat i clarianes. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès al matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!

0: Birrosana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, al Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. Ja

0: t'oferint solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
2: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
3: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
2: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home de 72 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest dimecres a la tarda a la cala d'Escodolà, de Tossa de Mar. L'home estava nedant amb un familiar quan s'ha indisposat. La víctima ha estat treta de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no se li ha pogut salvar la vida. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, hi ha desplaçat 3 ambulàncies. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany, el 15 de juny. I també destaquem avui que Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana, 29 i 30 d'agost, la segona fira solidària Enfirem-nos, una iniciativa destinada a donar visibilitat a l'esclerosi múltiple i recaptar fons per a la investigació de la malaltia. Tots els diners recollits es destinaran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Durant els 2 dies s'han programat activitats per totes les edats, com un esmorzar solidari, contacontes, activitats esportives, zumba, un taller de batxata, una caminada i una rifa de paneres. De l'àmbit general, destaquem que diversos ciutadans espanyols continuen sense estar localitzats després de les greus riuades que afecten el Nepal. Exteriors demana als familiars i coneguts de persones que es trobin a les zones afectades que contactin amb els serveis d'emergència consular per facilitar-ne la localització. Les inundacions han deixat un elevat nombre de morts i desapareguts, entre els quals hi ha centenars de ciutadans estrangers. Les autoritats nepaleses continuen amb les operacions de recerca i rescat mentre s'actualitza el balanç de la catàstrofe. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres al matí estarà ennuvolat a partir del migdia, el sol predominarà, tot i que algunes bandes de núvols alts podran aparèixer. Les temperatures màximes se situaran entre 32 i 33 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal, més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Doncs molt bona nit, bonics i boniques. Són les 9 i pràcticament 4 minuts del vespre i comença el vostre espai diari de música de proximitat en català. La benvinguda a l'edició d'avui dijous 27 d'agost de 2026 del Quilòmetre Zero, l'hora més propera de la ràdio. Sintonitzeu Ràdio Marina de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit i tot el dia, també, eh? Però de 9 a 10 de la nit, doncs, fem aquest recorregut pel mapa sonor. De música en català. De música de casa nostra. Una hora on només sonarà música amb lletres de la nostra terra i talent en català. Cordeu-vos els cinturons, obriu bé les orelles i gaudiu del viatge. Abraçada radiofònica de la teva companya a les ones. Em dic Marta Fuerapons. I estem ja disposats a començar sense filtres el quilòmetre zero d'avui. I atenció, perquè quina millor manera de començar que fer-ho amb una cançó que parla, de fet, d'un homenatge a la ràdio. El mitjà que ens uneix en aquests moments. Si us sentiu sols, soles, recordeu que la ràdio mai us deixarà tirats. I menys si us porta clàssics que revifen l'esperit dels 80, com el que està a punt de sonar. No sé si us sona, no sé si els recordeu, no sé si havíeu nascut quan ells tocaven, però durant uns anys van fer cançons que van ser, doncs, força revolucionàries. Et parlo dels Engai Engai, i un dels temes que sonarà d'aquí, doncs, 24 hores segurament, al Festival NEC de Calella. Sí, senyor. Els Engai Engai i el seu èxit Sols m'acompanya a la ràdio. I atenció, perquè demà divendres seran en concert, com et deia, un concert històric al Festival NEC de Calella. Hem premut el play d'una de les cançons que fins i tot eren pioneres abans de tota la moguda del rock en català. Sonaven ells amb temes com aquest. Sols m'acompanya a la ràdio. Engai Engai. Engai Engai.

Quina bona manera de començar el quilòmetre zero avui, amb l'empenta d'aquest grup que sonava als anys 80. Els Engai Engai, que es van consolidar com una banda mítica gràcies al seu estil fresc i encomanadís. Sols m'acompanya a la ràdio, va ser un gran èxit a totes les ràdios, també aquí a Ràdio Marina. Es va editar originalment l'any 86, convertint-se en l'himne oficial de molts oients de la radiodifusió catalana. I ja saps, demà, divendres, en concert als Engai Engai, al Festival NEC de Calella, el Festival Nits d'Estiu de Calella, compartint cartell també amb la formació Northern Cellos. A l'escenari del Far de Calella, un escenari espectacular. I com a curiositats, doncs, dir-te que aquesta formació, que per cert són originals de Sant Pol de Mar, al Maresme, van tenir, doncs, una de les seves... l'origen del seu nom. Segons ha explicat el mateix cantant i membre fundador del grup Jordi Bastard, doncs es va inspirar el tema dels Engai Engai en unes paraules utilitzades per invocar una deïtat o element mitològic de les obres de Howard Phillips Lovecraft. Mira quines coses que no sabíem. Cada dia s'aprèn algú nou. Seguim al teu costat al quilòmetre zero. I què et sembla si ara hi posem una miqueta, unes gotetes dels Amics de les Arts, que sempre van bé amb la seva ironia i amb temes genials com aquest? Tothom es separa. Sí? Així es titula. Els Amics de les Arts, a 4 minuts per arribar a un quart de 10 de la nit, al quilòmetre zero. Bé, tothom no separa, però sí, sembla que sigui com una epidèmia, eh?

Ai, ai, ai. Diuen que les separacions són dures, però si t'ho expliquen el Dani, el Joan, Enric i el Ferran, dels Amics de les Arts, la cosa canvia. Es pot plorar i ballar a la vegada? Ells demostren que sí, amb una ironia fina de la qual només ells tenen la recepta secreta. Formats a Barcelona l'any 2005, el grup és el màxim exponent del nou pop-folk català gràcies a lletres plenes de referències quotidianes i cultura popular. Amb ironia et diuen que això de l'individualisme potser no és el millor del món, eh? Bé, sigui com sigui, en concert als Amics de les Arts, ben aviat, aquest dissabte, a Sant Hilari Sacalm, aquest dissabte dia 29 d'agost, i també el 4 de setembre, a la Festa Major de Vidreres, a les Barraques, en ambdós casos. I atenció, perquè ara toca cuidar-se les emocions. Hi ha moments a la vida on som de cristall, sensibles a qualsevol canvi de vent. Amb una cura exquisida i molta intensitat ens arriba aquest tros de cançó de Lexus. Original de l'any 2004, Fràgil.

Lexus, que ha estat una de les formacions clàssiques de pop-rock melòdic en català dels anys 2000, apostant sempre per tornades potents i lletres de caràcter molt íntim, com aquest Fràgil, que va ser editada, ja t'ho he dit abans, l'any 2004. Continues al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Ara para bé l'orella, perquè tenim a punt de sonar a la Muixca. Sembla mentida el que està fent aquesta noia amb la música urbana, eh? Amb només 22 anyets ha capgirat les pistes de ball, barrejant l'autenticitat del carrer amb el català més desacomplexat. El seu el volum, que arriba la tempesta. I sembla mentida és el títol del tema, també, eh? Irene Collado, més coneguda com a Muixca, s'ha posicionat en temps rècord com una de les veus femenines indispensables de la nova escena urbana a Catalunya.

La Muixca, germana de la cantant Bad Giel i filla de l'actor Eduard Farelo, demostrant que el talent artístic corre amb força per les venes de la família. I atenció, diumenge 30 d'agost a Badalona en concert, una actuació especial al Pavelló Olímpic de Badalona. Una de les seves properes cites.

Què et sembla si ballem un rock and roll? Un rock and roll una mica especial, sí senyor, a ritme dels Catarres, al quilòmetre zero de Ràdio Marina. Si algú sap muntar un autèntic terratrèmol de la pista sense necessitat de guitarres elèctriques pesades, són ells, els reis de la festa. Els Catarres, sempre benvinguts al quilòmetre zero.

0: pensar ni el que he dit.
1: Els Catarres, que continuen aquest estiu donant voltes i voltes pel territori amb el seu show sota el lema Sense Drama 2026. Amb concerts previstos com, per exemple, el de demà divendres al Carràs, a la Festa Major, el 29 d'agost, dissabte, a la Seu d'Urgell, a les Barraques, també de la Festa Major, el 31 d'agost a Palau, Solità i Plegamans, també de Festa Major. I no podia ser d'una altra manera. El 4 de setembre, també una altra Festa Major, a Agramunt. I que es noti que s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous. I això què vol dir? Doncs que demà és divendres. I comença oficialment el cap de setmana. I després dels Catarres hi posem ara una cançó que comença així com qui no vol la cosa, molt suavet, però ja veuràs que quan arrenca el ritme se t'emportarà. Aquell moment en què el teu cap diu no, però el teu cor diu, i els teus peus també, sí. Una col·laboració a tres bandes d'aquelles que et deixen enganxat a la ràdio des del primer segon. Julia Blum, Scotty Deca i Mama Duixa.

Julia Blum, Scotty Decay, Mama Dusha. La barreja de tres veus i estils que demostra la gran salut i el teixit col·laboratiu que hi ha actualment entre els creadors i productors de la nova onada pop de Barcelona. No vull i vull, així es titula la cançó. Els històrics Sopa de Cabra també, ja saps que els tenim com a convidats cada 3x4 al quilòmetre zero, tant amb les seves cançons d'abans com actualitzacions d'aquests darrers anys. Aviam què et sembla aquesta Mai trobaràs amb els Wos.

0: I ara, si vols agenda de concerts, para bé l'orella, perquè per una banda el Sopa de Cabra i per l'altra els Buhos tenen moltes cites aquests dies. Comencem pel Sopa de Cabra. Vinga, a Figueres. El dissabte, aquest dissabte 29 d'agost, amb entrada lliure, concert del Sopa de Cabra, com et deia. Més dates, el 4 de setembre a Santa Coloma de Gramenet. I més enllà, el 18 de setembre, estaran també al Tàrrec Arena de Tarragona. Mai trobaràs un dels seus grans èxits en la versió de Buhos.
1: Mai trobaràs el teu príncep blau.
0: I per cert, els Buhos també estan de gira i de festa en festa. Avui, per exemple, 27 d'agost, estan a Granollers, a la Festa Major. I demà divendres actuaran al Festival Acústica de Figueres. I tenen més cites, per exemple, a Manresa, a Tarragona, a les Festes de la Mercè, el 25 de setembre. Moltes bones cites d'aquestes dues grans bandes, Buhos i Sopa de Cabra.

Hi ha dies en què un es perd, però sort que tenim cançons com aquesta dels Oques Grasses per tornar al nostre eix. Els d'Osona ens agafen de la mà amb el seu optimisme melòdic característic. Respirem a fons i tornem a ser nosaltres.

El grup osonenco Cas Grasses, que farà història aquesta tardor 2026 amb els seus 4 macroconcerts de comiat, consecutius a Barcelona. Després de 14 anys de trajectòria, la banda ha decidit retirar-se de la música, amb una fita sense precedents en el panorama musical català. Han venut 220.000 entrades en 4 concerts que van durar res. Es van vendre en minuts, podríem dir. Vinga, menys xerrar i més ballar, que les paraules se les emporta el vent, però el ritme de Portobello es queda clavat a les teves sabates. El quilòmetre zero que t'acompanya a Ràdio Marina de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit. Música de proximitat i en català. Una banda d'Altafulla que va irrompre molt fort l'any 2017 amb ritmes ska, pop, reggae i energia de les festes majors catalanes. La seva producció lluminosa i descarada amb cançons com aquest Bla, bla, bla. Tranquil.

0: No podem parlar de concerts dels Portobello perquè l'any 2024 van decidir fer una aturada indefinida a la seva carrera musical i acomiadar-se dels escenaris. Per això no tenen concerts programats, la gent d'Altafulla. El grup de pop-rock festiu va tancar la seva trajectòria en directe després d'anys de gires intenses presentant diversos treballs discogràfics que van ser tot un èxit. Amb temes fresquíssims com aquest. Portobello al quilòmetre zero.
1: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
0: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
3: Tota la vida per fer...

Qui diu que la rumba només és del passat? Alfred García ens porta de viatge al bell mig del barri de Gràcia o de la rumba del mestre Paret amb un toc modern de sastreria actual. No em diguis que no, que no en sabia res. Apa, li mans en l'aire i a fer el ventilador. Fa tant temps que et canto a l'alba que els anys són per tu i per mi. Després del seu pas per Eurovisió i projectes en castellà, Alfred García, el cantautor del Baix Llobregat, va connectar de nou amb les seves arrels, llançant aquest colorit homenatge al ritme autòcton de Catalunya, la rumba catalana. I, de fet, així mateix es titula aquest tema, rumba catalana. Amb Alfred García ens hem situat a 3 minuts per arribar a 3 quarts. Ràdio Marina. I ara, per atenció a la veu de Miquel Abres i la cançó Amb tu sóc jo.

Un dels èxits de Miquel Abres, publicat originalment l'any 2008. Ja ha plogut una miqueta, eh? Han passat uns quants anys. Una cançó d'autor d'estil pop-rock molt vitalista i romàntica. Amb tu sóc jo.

Clara Sánchez, més coneguda com a Scorpio. Superconeguda des del programa Eufòria. I llançant la seva carrera en solitari, superenèrgica en temes com aquest.

Si algú sap com commoure'ns amb un piano i de sobte fer-nos explotar d'alegria col·lectiva, és ell, Joan Dausà. La gran eufòria.

Joan Dausà ha donat ja per finalitzada la seva gira Immortals 2026. L'artista de Sant Feliu de Llobregat va plantejar la presentació del seu cinquè disc d'estudi amb un format d'exclusivitat absoluta, oferint només 10 concerts, 10 grans concerts a tot el territori. Ara recordàvem el seu tema, La gran eufòria. I ara molta atenció perquè anem a fer un gran recordatori d'un tema mític, a més amb una versió en directe

que va ser super icònica i transcendental, de la cançó No he nascut per militar. Una cançó que potser haurem de treure-li la pols i tornar a cantar, eh? L'escoltem amb aquesta superversió, després t'explicarem, però des del començament, Sau i No he nascut per militar.

La versió en directe més icònica i transcendental de No he nascut per militar de Sau, que es va enregistrar durant el famós concert de mitjanit l'any 1992. Aquesta potent cançó de pop-rock amb rerefons de protesta té una història i unes característiques molt especials en el seu format en directe.

La mítica banda catalana amb la veu del malaurat Carles Sabater, que, per cert, han tornat oficialment als escenaris aquest 2026 amb una gira única i molt especial, amb concerts de pel·lícula i també amb concerts recordant tots els seus èxits. Bé, només 4 minuts i ja arribem a les 10 del vespre. I fins aquí el nostre viatge del dia d'avui, d'avui dijous 27 d'agost, del quilòmetre zero. El rellotge ens diu que ens hem d'acomiadar, però ja sabeu que demà hi tornem a la mateixa hora, a les 9 de la nit. Tornarem a obrir les portes de proximitat musical aquí mateix, a Ràdio Marina. Gràcies per triar-nos, gràcies per estimar la música feta a casa nostra i recordeu, cuideu el vostre entorn i compartiu molta cultura de quilòmetre zero. Una abraçada radiofònica de qui t'ha fet costat aquesta horeta. El meu nom és Marta Fuera Pons. Que tingueu una nit fantàstica i feliç. Fins demà. I per dir-vos avui adeu-siau, un m'agrada. Així es titula la cançó. És el senzill vitalista llançat per la banda de la Garriga, Gertrudis. Recordem aquest èxit que comparteixen Gertrudis i Macaco. M'agrada. Adéu-siau.

Come on, baby girl, baby girl. Oh. Uh-huh.